0: està com a Serran Clarco, jo que no promociona un poc aquest esport, perquè no és el mateix jugar a futbol ple que anar a jugar a futbol de ser ple, val? Aleshores, nosaltres enguany, a través del club, farem compte d'estar mateix fer una diada, que l'any passat ja en vam fer una a davant les Fontanelles i una altra a Cap de Pere. I, bueno, nosaltres volem seguir intentant promocionar un poc el futbol ple, ja no només de categories nacional com les que han tingut, sinó categories inferiors i donar-lo a conèixer un poc a la gent, val? Entonces, nosaltres volíem fer una diada, me l'he posat en contacte en CIME, van dir, nosaltres també volem participar, després vaig anar a la federació i també volem participar, i, bueno, i així, pues, mos van anar liant. Una cosa que havia de ser intranscendent, com era per fer-la pel Collarense, pues, ha passat que hi ha institucions com l'Ajuntament, com CIME i com la federació, que també s'han apuntat i l'han fet un poc més oficial, no tan oficiosa. Val? Sí. I demà, a partir de les 9 i mitja, pues, aprofitant que CIME, o sigui, l'Ajuntament, el concessionari de Plaer, l'hi ha mig obligat en el seu contracte a tenir aquest dos camp de futbol allà a la Plaer Ferrat a Can Pastilla, pues, aprofitant per fer això. I a més, ara, darrera hora, fa un dia, s'ha afegit també al Mallorca de Bola i també vendran a fer-ho un partidat o un entrenament de voleu playa, saps que tenen fitxo també ja davant en altres.
1: Molt bé, idò, demà a les 9 i mitja a passar-ho bé, que és l'objectiu. Tot el gràcies.
0: Fins a la una, si anem per allà.
1: Gràcies.
0: Que vingui, que vengui, i si pot jugar, jugarà. Vale, vinga.
1: Una forma de seguir aprovechando el verano con el fútbol playa, mañana a las 9:30 en la playa de Can Pastilla. Hasta aquí la información deportiva, nos quedamos pendientes de Marcus Cooper, del Campeonato del Mundo de Piragüismo esta tarde en Polonia, de Enric Mas, aunque quedan muchas etapas todavía de la vuelta, y el Mallorca, que jugará el domingo a las 7, el podrán seguir en Radio Estadio ante la Ceuta.
2: Y además, a partir del lunes, Paco, toda la plantilla de Onda Cero Illes Balears recupera la programación con total normalidad, desde los informativos matinales a partir de las 7 y 20 en formato local, desconexión regional, hasta los boletines informativos y, por supuesto, la tarde con Illes Balears, La Onda y la Brújula Illes Balears. Así que hasta la semana que viene, que empezamos nueva temporada. Adiós.
3: Onda Cero, tu radio. Más de uno, Illes Balears. Noticias. María Cortés. Onda Cero.
4: Muy buenas tardes. Pese a los recursos judiciales presentados, el Consejo de Eivissa mantendrá la limitación de entrada de vehículos a la isla para la próxima temporada. Así lo ha asegurado en Onda Cero el conseller insular de Movilidad. Enseguida lo vamos a escuchar. Antes hablamos del nuevo recurso judicial que el Gobierno va a interponer contra el traslado de menores migrantes a Baleares. Con Rafael Barceló en la realización técnica comenzamos Más de uno Illes Balears Noticias. El Govern Balear ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que eleva de 406 a 434 las plazas de referencia para menores migrantes no acompañados en Baleares. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Antoni Costa, considera que los criterios utilizados por el Estado no están suficientemente justificados y cuestiona, además, que el Gobierno Central pueda fijar mediante un decreto la capacidad de los sistemas autonómicos de protección de menores.
5: El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
4: Costa ha aprovechado la rueda de prensa del Consell de Govern para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Habla de absoluta incompetencia del Gobierno ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y muestra su respaldo a la ciudadanía ceutí.
5: Des del Govern de les Illes Balears entenem la desesperació de ciutadans de Ceuta. Veiem ministres que no es posen d'acord, que menteixen. Veiem un president que, mentre hauria d'estar al pie del cañón, se n'ha anat de vacances tot el mes d'agost. I veiem com aquesta violació de la integritat territorial d'Espanya s'ha convertit ja en una crisi de seguretat sanitària i el govern

Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, un impacte.